Ferran cap a Tagliafico, zona central, aquí comença la regió d'Espanya.